0: mikor
1: KSEJ és FM Pearsall San Antonio KSEJ és AM Universal City San Antonio Norteño 104.1 y 720 AM La Estación